0: hacen las apliques y sos inune.
1: T'escupit ja, Pelissem? Treix la llum que diu... Jorge!